0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Mini, mini, money, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bon dia, què tal, com estàs? Són les 8 del matí, comencem nou torn de música a la sintonia de Ràdio Pineda, comencem setmana també. Bé, i la calor i la xafogó, que no hi ha manera que ens la traiem de sobre. Avui també farem la previsió del temps a 8:45 del matí amb Jordi Pérez. Comencem amb Teddy Swims, Mr. Know It All. I com sempre t'acompanyaré, si tu vols, fins a la 1 del migdia. Salutacions, soc Ola.

En el seu pas pel món de la música, Kenny Loggins, als anys 80, ens deixava cançons amb diversos registres, una de les més animades, amb energia positiva per un dilluns, esperant que estiguis bé, com sigui aquesta, el I'm Alright.

que fins al 31 d'agost encara podeu sol·licitar aquests ajuts dirigits a empreses i persones emprenedores de Pineda amb l'objectiu de reforçar el teixit econòmic local. Recordeu, les sol·licituds les podeu presentar fins al 31 d'agost. Ho podeu fer-ho tant en línia com de forma presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà de dilluns a divendres en horari de matí de 2:15 a 2:00 PM. Tota la informació la trobareu al portal de Notícies de Pineda. Bé, i encara afegirem que el Pubillatge de Pineda està buscant nous candidats i candidates per formar part de l'entitat. Recordeu que per la Festa Major de Pineda es fa l'acte de proclamació de la pubilla, l'hereu, la pubilleta i l'hereuet. A les xarxes socials trobareu tota la informació també per contactar amb ells i, si voleu, presentar-vos com a candidats o candidates a pubilla, hereu, pubilleta i hereuet. Com diem, propostes que tot això us ho expliquem també al portal de Notícies de Pineda. Ràdio Pineda. Energia.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
0: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Aquesta hora ens interessem pel temps. Com fem cada dia, saludem a Jordi Pérez, esperant que es trobi una miqueta millor. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia. Sí,
0: com estàs? Millor, eh?
1: Bé, la veu millorada i bé, ja estem a punt per fer la previsió meteorològica com fem a diari.
0: M'imagino que moltes coses a explicar, però déu-n'hi-do l'aixafogó aquest cap de setmana, a veure si li veiem ja algun final o no.
1: Sí, bé, no, encara ens queden ben bé fins la Mare de Déu d'agost, doncs tocarà patir de valent per la calor, per l'aixafogó, i posteriorment, el proper cap de setmana, dissabte, diumenge, dilluns, podríem tenir un altre episodi de tempestes força general a Catalunya, però duraria potser 2 o 3 dies, perquè després llavors sembla que tornaria l'estabilitat i la calor tornaria apretada valent. Això és el que veiem a priori els propers 10 o 12 dies. I bé, doncs, entrem en matèria, Olga i oients, doncs, comentant, doncs, primer de tot, la sorpresa majúscula del divendres. Divendres va ser, a veure, deixa'm mirar.
0: Sí, divendres, déu-n'hi-do la pedregada.
1: Sí. Aviam, divendres, a la previsió, què els hi dèiem a la previsió en aquell dia? Els hi dèiem restes d'aire fred, risc de ruixada i unes tempestes, Pirineu Oriental, potser baixant cap a la Osona, a la Garrotxa, Ripollès, Pla de l'Estany, i potser arribant, traient el nas, al Montseny. Però fins aquí. Però no que acabés travessant el Montseny, a través de la Vallès Oriental i acabés sortint per la costa. Això no s'esperava, sorpresa majúscula, ni nosaltres ni ningú. No estava previst aquesta sorpresa que de tant en tant passa i seguiran passant, però per sort són les menys freqüents en els pronòstics. De 10, una se'ns escapa i aquesta va ser la que va passar divendres, perquè de veritat que les esperàvem a les zones clàssiques, però que no que acabés travessant el Montseny arribant a la costa. Vam començar a sentir trons, i ui, ui, ui, que això s'embolica, el radar també ens ho deia, ens ho ensenyava, que la cosa anava directa cap a la costa. I a més, Olga i oients, doble sorpresa, que potser la gent no s'hi fixa, nosaltres sí, perquè tot això ho analitzem i per davant i per darrere. Aquesta tempesta, quan miràvem el radar, apuntava nord-sud, això apuntava cap a Arenys i Mataró. És on ho veia a petar, fins i tot en el poble que estava per allà, amb gent comentant el radar, dic, ui, això anirà cap a Arenys i Mataró. Val, doncs val. Però un cop va travessar el Montseny, doncs no, va girar de mestral cap a sud-est. I què va fer? Doncs anar cap a l'Alt Maresme de dret. O sigui, això era gins. O sigui, una altra sorpresa, perquè vegin el canvi de vents que hi va haver una mica a la direcció d'aquesta tempesta, i per tant ens va agafar de ple entre Sant Pol i malgrat des d'aquests registres que va donar. Però també una sorpresa en aquest sentit. 14 litres a Pineda Nord, 17 litres a Santa Susana, 9 litres a Pineda Centre, i mirin, poblacions veïnes van anar per aquí, entre els 8, 10, 12, 14 litres, és on va arribar aquests ruixats. A destacar, s'han vist imatges per la part alta de Pineda, Sant Pere de Riu, Orsavinyà, de Calamarsa, Pedra fins i tot, perquè el diàmetre era considerable, i és que precisament el radar, perquè després això ho traslladem en el radar, que tenim radars especials perquè detecten la màxima reflectivitat d'intensitat de precipitació, i efectivament a la part alta de muntanya de Montnegre doncs, es veia taques liles, que això volia dir que segurament el risc de calamars de pedra era molt elevat, i efectivament va descarregar calamars de pedra. Però no tenim constància en el Pineda Centre. Nosaltres estàvem voltant per allà del passeig i va ser aigua. Ara, si hi ha en algun barri que va caure una mica calamarsa, doncs pot ser. Però vaja, el risc de calamarsa pedra va quedar cap a l'interior, tal com ens van enviar doncs, algunes imatges, que déu-n'hi-do la pedra. I bé, així va ser. Per tant, sorpresa. I a més, un cop va descarregar, ja van veure que no va refrescar. Va refrescar res, de forma transitòria, 22 graus, tot just acabar el ruixat, perquè després de nou cap amunt, 24, 25, 26 graus i xafogó de nou sufocant. Així va transcórrer aquesta sorpresa que només, insistim, va agafar de la costa l'Alt Maresme. Fora d'aquest sector, de la costa, van quedar totalment al marge. Bé, al cap de setmana, doncs, temps estable, dissabte, dia de sol, dia de calor d'estiu, de bona mar, la mar segueix càlida, s'aprecien algunes meduses del fregit, però bé, són anecdòtiques, una aquí i una allà, i diumenge, això sí, diumenge... permetin que torni a repetir lo de sempre, ahir, jornada infernal, però amb majúscules, perquè déu-n'hi-do quina aixafugó més sufocant i quin sol. Uah! En hores del migdia tarda, sortir al carrer, no sé si tenien una sensació de que això va esgarrifar. I això ho podem trasladar a tot Catalunya, perquè ahir les temperatures van disparar 1, 2, 3, 4 graus les màximes, respecte, van pujar respecte a dissabte, i ahir, doncs, mirin, 32 graus, ni més ni menys, a Pineda Centre, fregant els 33 a Pineda Nord, però també li hem d'afegir les humitats, que van ser altes, i això dona còctels de 40-45 graus de xafogó. Per tant, ahir, déu-n'hi-do, quina jornada més feixuga. Molt bona mar, molta corrent ahir de Garbí, eh? Ahir la mar estava bé, però si entraven, la corrent de Garbí submarina era molt, molt marcada. Bé, mínim avui de 24 graus, ahir apareix el dia doncs, força assolellat. Per cert, ahir també ruixats i tempestes, sobretot a zones de dissabte, zones de ponent, ahir una mica de pausa perquè fa l'activitat tempestuosa, però avui s'incrementa. Avui ja hi ha alguna sorpresa cap a Lleida, ha entrat algun ruixat, una tempesta pel Pla de Lleida, avançant cap a l'Anoia. Veuen? Això també és una altra sorpresa. No s'espera aquest ruixat avançant gairebé cap a la Catalunya central, a tocar ja del Bages. Segueixen actives, locals, però no s'esperen, però apareixen, s'enformen de noves perquè hi ha una situació una mica d'inestabilitat a nivells alts i doncs apareixen aquests ruixats, aquestes tonades. Bé, aquesta tonada de Lleida avançarà cap a la Catalunya central, però a priori ha de morir, ha de desfer-se en les immediates hores, però està descarregant en aquell sector. Aquí, doncs, domini del sol, hem d'esperar avui, vents ara estan bufant una mica vent de nord, mica a mica anirà afluixant i anirà entrant al llevant, un llevant que s'imposarà tot el litoral català, vents de l'est-nord-est, bufant especialment a la façana marítima, fent lleugerir una mica la calor d'ahir, perquè avui baixarà les temperatures en el conjunt de Catalunya, 1, 2, 3 graus, les màximes apuixen una mica, però mantenim la calor intensa, avui de nou màximes que podrien voltar els 29-30 graus aquí a l'Alt Maresme, i amb domini del sol. Poden aparèixer al llarg de la jornada alguns núvols prims, algun núvol mitjà, transitant a partir de migdia tarda, i deixant, doncs, bé, veient quatre nuvolets, però sense més conseqüències. Com dèiem, avui s'incrementa la inestabilitat. Entra més aire fred en alçada des del Cantàbric, afectant sobretot la meitat est peninsular, i això favorirà, i també s'intensifiquen els vents de Garbí en altura, i entre aquests dos factors, i a més la calor que està fent, doncs hem de pronosticar que avui tornarem a veure segurament en els mitjans televisius alguns disbarats, perquè tot el que és l'Aragó, Navarra, l'interior del País Valencià i zones potser de Múrcia, tot el que és zones interiors d'aquest sector i també les zones de Ponent de Catalunya, comarques de Ponent, en tot aquest sector, a la tarda vespre, el carrusel de tempestes que hi haurà seran molt, molt intenses, poden ser severes, abundant activitat elèctrica, calamars a pedra i segurament poden anar acompanyats de ventades, però i registres també voltats de precipitació perquè tenim el mar tan caldejat que està portant també molta humitat perquè tinguem vents de mar cap a terra i pot provocar, doncs, això, que les tempestes agafin una violència que, insistim, que podrà fer, doncs, algunes incidències. Algunes se podrà aproximar a la costa del País Valencià, de València, en fi, pot arribar alguna molt viva de tempesta en zones de costa. A Catalunya afectaríem-nos a Ponent, bàsicament. Si no hi ha sorpreses, comarques de l'extrem sud, potser el Segrià, zones la Noguera, els Pallars, ja marxant cap al Pirineu central occidental. En aquest sector, risc de tempestes pel que fa a Catalunya. La resta, Girona-Barcelona, doncs en principi quedaríem al marge, evidentment, aquí l'Alt Maresme totalment al marge. Bona mar, aquests vents de llevant que hem comentat, i bé, i temperatures que voltarem als 29-30 graus. Afluixa una mica la calor respecte a ahir. Demà dimarts, domini del sol, ens llevarem amb sol. A partir del mig matí, migdia, també podem apareix alguns núvols prims, alguns núvols mitjans, sense més conseqüències. A la tarda, restes d'aire fred en alçada d'aquesta situació d'avui, afectant sobretot zones del sud de França, Pirineu, i pot provocar o favorirà doncs, el creixement de nuvolades que hi hagi enruixats i tempestes. Zones del Pirineu i Prepirineu. A la resta, en principi, doncs, a priori, no haurien de sortir d'aquí. O sigui, quedaríem al marge i demà tornarà a fer doncs, això, un dia de sol i de calor d'estiu i bona mar. Demà els vents fluixos de llevant xaloc fluixos en conjunt. Dimecres, dia de l'eclipsi, domini del sol, en principi, també pot haver algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu, en exclusiva, la resta, a la tarda vespre poden aparèixer alguns núvols alts, núvols primets, però en principi no haurien de, a priori, doncs, afectar la visibilitat de l'eclipsi. Si demà donem més detalls, però puguin aparèixer a la tarda vespre alguns núvols de tipus alt. La calor apretarà de valent dimecres, intensifica la calor, vents fluixos, molt, molt bona mar. A l'igual que dijous, també domini del sol, ruixats a l'àrea del Pirineu, a la resta no n'esperem, domini del sol, vents febles, brises, i la mar estarà molt tranquil·la, i segurament dimecres, dijous i divendres la calor es podria intensificar a Catalunya. Després que dilluns, avui i dimarts, afluixa una mica respecte a diumenge, però potser dimecres i divendres podria intensificar i podríem pujar una mica les temperatures en algunes raconades. Ja ho anirem desvetllant els propers dies. Com dèiem,

0: De vegades canvia i hi ha coses embolica, però aquest estiu no descartin que tinguem un episodi de dos dies de ruixats i tempestes, que és ja normal, passada la Mare Déu d'agost, però després pugui tornar a apretar la calor de València i tornem a tenir calor i xafogor i estabilitat, que això és el que apunten de moment els mapes. Bé, de moment això és tot.
1: Déu-n'hi-do, suposo que molta gent o hi ha persones que estan pendents del temps per poder veure aquest eclipsi que tindrem el dia 12, que també aquests dies en parlarem als informatius, però vaja, ho anirem seguint dia a dia, que és el que també ens recomanes.
0: Sí, demà som dimarts, doncs podem perfilar una mica més la nuvolositat i en principi bé, l'únic que hem de dir és d'anar a zones elevades, perquè esclar, alguns diuen d'anar al passeig marítim des de la platja, doncs clar, hem de mirar cap a Ponent, cap a l'oest, hi ha Can Carreres, Montpalau, el sol, doncs un quart de nou ja se'ns va tapant per sota les muntanyes, potser veurem al principi, però al màxim a les 8:30 no, si no anem a llocs una mica elevats i anem a llocs adequats, no, se'ns taparà. Però bueno, això ja ho anirem comentant, demà podem fer 5 cèntims i el dia de l'eclipsi, el dimecres, ho acabem de perfilar-ho una mica més per concretar-ho a la gent, que de totes maneres la gent ja s'estarà informant, però bé, nosaltres fem la pinzellada, només faltaria. Doncs vinga, això és tot.
1: Perfecte, Jordi, doncs ens quedem amb aquesta previsió, demà seguirem parlant del temps a 2:15 del matí. Que vagi bé, Jordi, bon dia.
0: Molt bon dilluns, fins demà. Saca.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Arribem a 3:15 del matí, seguim en directe a Ràdio Pineda, avui dilluns, 10 d'agost, estem a dos dies vista per aquest eclipsi, ara ho explicàvem també amb Jordi Pérez, però avui tenim veus més enteses que ens aportaran molta més llum en aquest

0: eclipsi que esperem el dia 12 i que genera també tanta curiositat. Pep Basar, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs, fet aquesta presentació, Pau Grèvol, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui tenim, podríem dir, la sort de tenir un pinedenc, però és que a més, ara estàvem preguntant, ostres, exactament, Pau, què estudies, què estàs fent? I ara m'ho he hagut d'apuntar perquè, vaja, resulta que ets un apassionat, un amant de l'espai. És així? Se't pot definir així? No sé si seria la definició, per dir-ho així.
2: Sí, és així. De fet, tinc la gran sort que la meva feina és estudiar l'espai. Jo estic treballant a l'Institut de Ciències de l'Espai, afiliat a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i bé, la meva feina és, doncs això, fer recerca sobre el sistema solar, i aquest tema de l'eclipsi és per nosaltres, doncs, un gran motiu un motiu més per observar el cel.
1: Què és el que t'apassiona de l'espai? Perquè estàs estudiant això, estàs fent aquest doctorat, no? Per fer què? Algú es pot preguntar, bé, i per treballar, bueno, al final preguntes a la vida, bé, i a què et vols dedicar, no? En veritat, des d'un punt de vista, podríem dir, més personal, com veus que és el teu futur en l'àmbit professional amb aquesta passió que t'acompanya?
2: Ostres, doncs el tema de, en ciència, en general, en recerca, nosaltres podem dir que tenim la sort de que fem una feina que ens agrada, que ens apassiona, i la veritat és que el tema de mirar al cel, mirar cap a l'espai, és un tema que sempre m'havia interessat des de petit, i bé, i en el futur la idea és seguir investigant. Estem, des del meu equip de recerca, estem obtenint bons resultats a nivell científic. Això també et dona peu i et dona empenta per poder seguir investigant en un futur.
1: Clar, és que és curiós perquè no és massa habitual, no?, de pensar que hi ha gent que es dedica, doncs, això, no?, a estudiar i a aprendre i a fer descobriments, no? Vull dir que a Catalunya tenim un bon equip, encara que sigui potser més petit que altres llocs, no ho sé, ara m'ho diràs. Tenim un bon equip de gent, doncs, potent, qualificada.
2: A Catalunya hi ha una gran xarxa de sistemes de satèl·lit que estan llançats des de Catalunya. Segurament recordareu l'Enxaneta o el Menut, que van ser uns nanosatèl·lits que es van dissenyar des d'aquí a Catalunya, i hi ha un gran nombre d'empreses que es dediquen al sector aeroespacial. I sí que és veritat que potser és un tema, almenys en el que em dedico jo, la meteorítica, que potser a curt termini no té implicacions a la nostra vida, però sí que és veritat que aquesta recerca fonamental, de ciència fonamental, és bàsica per si nosaltres volem fer grans avenços en el futur. I coses que potser nosaltres descobrim, altra gent li acaba donant una volta per aplicar-ho a aplicacions terrestres. Tot el sistema de làsers i tal es fan servir no només a la Terra, sinó també són molt importants en els estudis espacials.
1: És allò que hem sentit, que aquelles mantes tèrmiques, per dir-ho així, que de quan resultem ferits si estem a la muntanya o al mar, doncs a vegades és un invent, no?, que ha nascut a l'espai, per dir-ho així, no? Vull dir, es va inventar per anar a l'espai i ara l'hem aplicat a la Terra.
2: Sí,
1: no?
2: O el velcro, per exemple, que fem servir a les nostres sabates, és una cosa importantíssima a l'Estació Espacial Internacional, perquè si no, doncs totes les coses estarien per allà flotant i una mica d'ordre s'ha de tenir allà.
1: Sí. Estan enganxades en velcro, com aquell que diu?
2: Sí, és velcro el que tenen allà.
1: Això ja és el titular de l'entrevista, que m'ha enganxat els satèl·lits amb velcro, no? Les ales aquelles, com aquella que diu, estan enganxades. Faig una mica de broma, però seria una mica això.
2: Sí, no? Allà, a l'Estació Espacial Internacional, els estris que tenen els astronautes a dintre l'estació és el que estan allà enganxats a les parets, o fins i tot ells mateixos, quan se'n van a dormir, poden portar l'esquena amb velcro per enganxar-se a la paret i no desenganxar-se durant la nit que estiguin dormint.
1: Doncs veieu, ja hem fet un descobriment, vaja, que ni ens imaginàvem. Bé, a banda d'aquesta qüestió, és evident, doncs, que molta investigació, doncs, ha estat aplicada, com ara dèiem, a la Terra, en molts aspectes, però ara el que ens interessa és aquest eclipsi que tenim ja, doncs, aquest dimecres. Ha anat arribant la data. Clar, què tindrem? Ho dic perquè tothom està molt a l'expectativa, les televisions fa temps que ens bombardegen, els mitjans de comunicació. Què tindrem? Sabem que des de Pineda serà certament complicat, per dir-ho així, no? Perquè a més tenim aquí una serralada de muntanyes que ens ho faran una mica complicat. A 8:45 del vespre, doncs, el sol està força avall, però què és el que... Primera, vull preguntar què és el que passarà, no? Per què el sol quedarà tapat?
2: El sol quedarà tapat perquè nosaltres tenim la sort de tenir la Lluna, que és el nostre satèl·lit, que té implicacions en la vida, en biologia, però especialment també en astronomia i astrofísica. La Lluna, que ens acompanya durant moltes nits, està orbitant al voltant de la Terra. I això fa que moltes vegades, que algunes vegades pugui passar per davant del Sol. El que passa que això passa molt poc sovint, i el fet que aquest eclipsi sigui tan excepcional és que s'està donant una combinació que queda tant la Terra com la Lluna com el Sol alineats, que això el que permet és que la Lluna, el fet de passar per davant del Sol, l'estigui apagant, i això és el que nosaltres veurem. Nosaltres veurem com el Sol va quedant mossegat, que serà aquesta ombra de la Lluna que passarà just per davant i anirà tapant el Sol progressivament. Llavors, què passarà a Pineda? Pineda queda fora del que s'anomena la franja de totalitat. Això vol dir que la Lluna, aquest alineament no serà perfecte. Aquest alineament que jo estava comentant no serà perfecte a Pineda, i per tant la Lluna no taparà el 100% el Sol. Sinó que a Pineda la parcialitat serà del 99,42%. I algú dirà, ostres, doncs això, déu-n'hi-do, no, Pau? Això és bastant. Però el problema és que aquest 0,5% no serà prou com per tapar-lo completament. I el Sol és tan brillant que els efectes que pots tenir quan estàs a la zona d'aquesta parcialitat, com estem nosaltres a Pineda, o si estàs dintre de la franja de totalitat, a Tarragona, per exemple, els efectes seran diferents del que podrem observar. Llavors, què és el que veurem a Pineda?
1: No, anava a fer un esment, no.
3: Sí, sí.
1: Només que quedi per dir-ho així, una mica d'escletxa d'allò de la porta oberta, ja ens entrarà més llum del que de llum. Que tocaria, no?
2: Entrarà una mica de llum.
1: I això ja ens espatlla una mica la festa, per dir-ho així, no?
2: Sí, és una llàstima, però sí. Jo els hi comentava, parlant aquests dies amb els meus amics, ara imagina't que tenim una bombeta d'aquestes que s'engega, d'aquestes que té aquesta intensitat regulada, no? Llavors, això seria el nostre Sol, que està completament engegat quan és de dia. Quan la Lluna està passant per davant d'aquesta bombeta, el que fem és anar baixant la intensitat d'aquesta bombeta, perquè aquest Sol l'estem tapant. Per tant, estem disminuint la quantitat de llum que ens està arribant a la Terra. Quan nosaltres, si estem a la franja de totalitat, aquesta bombeta la pararem completament. Llavors, en aquella zona serà fosc, serà de nit. O sigui, veurem, com si igual que fos de nit, que no tens el Sol, no tindrem aquesta llum del Sol, i per tant es podran veure les estrelles en aquesta franja de totalitat, perquè serà de nit en aquell moment. En canvi, a Pineda, aquesta bombeta l'estem deixant una mica engegada. I aquesta micona no ens deixarà veure aquestes estrelles. Sí que passarà, però, com que l'estarem baixant, notarem un gran canvi en la lluminositat respecte a les 8 del vespre d'un dia més normal.
1: Per tant, el que notarem serà una... Això, notarem que s'enfosqueix.
2: Sí.
1: I que després es torna a clarejar.
2: Sí.
1: No sé si dir-ho d'aquesta manera, no? Perquè tampoc serà de dia del tot, en el sentit que a 8:45 del vespre ja no hi ha tant de dia, per dir-ho així, no?
2: Sí, això és de més el que passa. A Pineda l'eclipsi comença a 7:45. Llavors és una cosa que s'allarga fins a la posta de sol, és a dir, una hora i 20 o alguna cosa així. Aleshores, a 7:45 començarem a veure el Sol que queda mossegat, i la Lluna anirà avançant, i per tant el Sol anirà quedant, doncs, aquesta mossegada cada vegada serà més i més gran, fins a arribar al seu màxim, que és, com dèiem al principi, a 8:45. És a dir, gairebé trigarà una hora la Lluna a menjar-se completament el Sol. I anirem veient com al llarg d'aquesta hora progressivament anirà baixant la lluminositat que nosaltres tindrem al nostre cel, i el màxim d'aquest 99,42% arribarà, doncs, aquest a 8:45 del vespre. Aleshores la lluna passada aquesta hora s'anirà, doncs, anirà sortint, anirà desmossegant el Sol, si en volem dir així, i això també serà un procés que serà tan lent que no l'acabarem de veure. El Sol es pondrà abans que nosaltres veiem la Lluna com marxa de davant del Sol.
1: Seria un efecte molt diferent que passés al migdia, en què veuríem, diguem-ne, tot el procés, encara que només tinguéssim el 99,4%, però sí que veuríem tot el procés de pagar i de tornar a encendre la bombeta, per dir-ho així,
2: sí.
1: No? En aquest cas, doncs, no serà així. Que passat el 27, crec que passarà una cosa interessant també, després en parlarem, que el 27 hi ha un altre fenomen també molt que potser serà més espectacular i tot que aquest, no? En el nostre altitud, per dir-ho així.
2: Sí, el 2027 tenim un altre eclipsi que està que passarà sobre la zona del nord d'Àfrica, la zona del Marroc, i després també hi haurà un altre eclipsi, el mateix eclipsi també ocorrerà a la zona d'Andalusia, cap a Cádiz i aquesta part. És una zona una franja molt estreta a la península Ibèrica, i aquí Pineda també podrem observar, però també serà aquest eclipsi parcial, perquè no estarem en aquesta franja de totalitat. I en aquest cas, com que també l'eclipsi aquest, el 2027, passarà una miqueta més avall en latituds, aquesta parcialitat no serà del 99,4%, serà una miqueta menys. El dia més espectacular serà aquest dimecres.
1: Anava a dir, ostres, ja m'he entès una mica com aniria. No, ara estava pensant, bueno, és que els que no hi entenem pensava, que curiós que la Lluna quadri amb el Sol, no? Que sí. O sigui, perquè és que són coses de... són enigmes que ens deixa la vida, no? Perquè podríem tenim un astre que podria ser una mica més petita que no el arribés a tapar mai, però dona la casualitat que aconseguim que la Lluna, tot i ser molt inferior en mida, sí que la tenim més a prop i per tant el tapa completament. Això és una coincidència, podríem dir, o no?
2: Sí, sí, és una coincidència, però també he de matisar que no és una cosa que... És a dir, nosaltres la mida de la Lluna, que nosaltres veiem aparent, canvia el cel. Alguns dies, en algunes èpoques, la Lluna ens sembla que és més gran, i en altres èpoques ens pot semblar que és més petita. Això és perquè la distància entre la Terra i la Lluna va canviant. Quan nosaltres estem, doncs, justament ara, ara el 12 d'agost, la Lluna tindrà una mida que serà la exacta per tapar completament el Sol. En canvi, podem tenir altres tipus d'eclipsis, que això és el que passarà el 2028, i si no recordo malament serà el març, però això ho hauríem de mirar. El 2028 també en tindrem un altre a la península, i ja serà l'últim, ara tenim una tongada molt d'això d'eclipsis, però el 2028 serà l'últim i aquest serà un eclipsi anular. L'eclipsi anular passa que la Lluna apareix, em sembla que és més petita que el Sol. Llavors, quan passa per davant no el tapa completament. I el que tenim és un anell, és a dir, tenim tota la vora del Sol il·luminada i al mig una taca fosca, que és la Lluna que ens està passant per davant. Ara tenim la sort, però, que la Lluna ens taparà completament el Sol.
1: Que peliculero, tot això.
2: Sí, la veritat és que sí, és bastant.
1: És molt apassionant, no? És com, realment és com una pel·lícula. Bé, aquí tenim tot un manual que ens ha fet en Pau, que ens anirà molt bé per entendre-ho. Ara estava pensant, faré una foto d'això per entendre-ho bé. No, estava pensant que els que som, no som, diguem-ne, doncs més que senzillament apassionats pel món, perquè no hi entenem absolutament res, que què hem de fer aquest dimecres? Ho dic perquè quina seria la recomanació? Per poder gaudir a la nostra mesura, perquè sabem que la gent que us hi dediqueu, doncs, anireu a llocs justament per poder-lo estudiar i per poder-lo viure amb la intensitat que mereix el fenomen, no? Però els que ens quedarem per aquí, per dir-ho així, què podem fer? Algú em deia, home, agafeu la barca qui en tingui o qui, i anem anem cap a mar.
2: Sí, sí.
1: Quina seria, o buscar un lloc alçat, quina seria la recomanació?
2: La primera, abans de dir els llocs, que ho compreu unes ulleres, si us plau.
1: Comencem per aquí, perquè això és molt important.
2: Sí, si us plau, poseu-vos ulleres perquè és un tema que és molt delicat, i és molt important estar protegit per aquest eclipsi, perquè és una cosa molt xula, és una cosa que causa molt interès, però és una cosa que pot ser molt, molt, molt perjudicial per nosaltres i pot haver-hi efectes seriosos sobre la vista. Llavors, primer de tot, el que jo recomano és això, comprar aquestes ulleres homologades, fixar-nos que la ISO sigui la que toca, que és la ISO 12312-2. I aquestes botigues les podeu trobar, aquestes ulleres les podeu trobar en botigues especialitzades, les podeu trobar en farmàcies, i hi haurà diferents punts de venda. Especialment, ara tampoc és per fer publicitat, però la ONCIST fa una campanya que, com que no volen tenir més clients, regalen ulleres de l'eclipsi, crec que si compres un número de loteria. Llavors, això és el primer de tot. Després, on veure'l? La veritat és que a Pineda, com comentàvem al principi, tenim la sort de tenir aquí el Montnegre, que, molt bé, ens acompanya durant tot l'any, el que passa que ens fa una mica la guitza aquest dimecres. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'aplicacions web, serveis des del Ministeri que han posat en oferta aquestes webs, en la qual tu pots visualitzar si des d'una zona en concret veuràs l'eclipsi o no. Jo he fet una mica els deures per vosaltres i he mirat a veure on es pot veure a Pineda. Aleshores, el que és la Pineda Centre sembla ser, tot això hauríeu de confirmar, i a més el que us recomano és que si vosaltres esteu en un edifici una mica alçat, feu l'assaig general avui dilluns o demà dimarts, d'anar a dos quarts de vuit, dos quarts de nou, a veure si veieu el sol a aquella hora. Fer una mica d'assaig general, perquè si no arribarem a aquell lloc i potser no ens trobarem no podrem veure el sol. Llavors, arran de terra, a nivell de carrer, des de Pineda Centre, en principi no es podria veure aquest eclipsi. L'únic lloc on es podria veure seria a la zona de Poble Nou, especialment cap a la zona de costa, cap a la platja, entre el carrer Ponent i el passeig Costa Brava. És el que donen aquestes webs. I si volem anar a la platja, doncs justament entre aquesta platja, entre el carrer Ponent i la Rambla de Catalunya. Si tenim en compte tots els edificis, perquè això també és una cosa que una d'aquestes webs que he consultat no té en compte, però si tenim en compte els diferents edificis que ens poden tapar el sol, la millor zona seria la platja, i seria la platja com a davant del Peix Grillat, perquè ens entenguem. Aquella zona, en principi, s'hauria de poder veure. I si no, ja ens n'hem d'anar a llocs més alçats, com el Turó de la Guàrdia, per exemple.
1: Però el Turó de la Guàrdia el podríem... sí, allà...
2: Sí, però porteu uns slots perquè després serà de fosc quan baixeu.
1: S'haurem de baixar. Però, no, és que jo havia pensat, i bueno, sempre tenim el Montpalau o el Turó de la Guàrdia, que és, bueno, és factible per molta gent, que seria una possibilitat també, no?
2: Sí.
1: Potser millor que el mar o no? Clar, també per la gent que pugui pujar al
2: Turó. Clar, primer s'ha de pujar fins allà, no és tan accessible. I segon, mira, jo quan ho he estat consultant, el Montpalau no l'he aconseguit, no he aconseguit localitzar-lo al mapa, en canvi el Turó de la Guàrdia sí que ho he vist molt clar, que allà hi havia com una franja, però era justament allà a la zona de la carena aquella del Turó de la Guàrdia, allà sí que es podia, sí que es semblava que es podia veure bé. Si no, ja et dic, és aquesta zona de la platja entre Pineda Centre, Poble Nou, és on es veuria millor. Ara, si, especialment per la gent que són de Poble Nou, si poden pujar al terrat, des d'allà és una cosa que jo no he tingut en compte, llavors si poden fer la prova i pujar, doncs ho tindran més còmode per simplement pujar les escales i veure-ho des d'allà.
1: Hi ha edificis alts, per tant segurament doncs algú pot mirar-ho, pot provar-ho avui o demà. I tornem a fer la recomanació d'aquestes ulleres, que també d'altra banda dir que hem vist molta gent doncs que ja més o menys les té, fins i tot hem vist doncs que al principi doncs pensem que la gent s'ha fet molta campanya en aquest sentit, també ho han fet des de Ràdio Pineda. Què més ens deixem? Perquè sabem que és una cosa molt interessant, ens té tots molt encuriosits. I no sé si ens deixem algun aspecte important. I després vull parlar d'aquest aparell que tens aquí, eh?
2: Ah, sí. Ara en parlarem de l'aparell. Abans de passar això, a mi m'agradaria fer una... explicar una campanya que s'està fent des de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron, que és una aplicació per les persones que tenen un rellotge intel·ligent, un smartwatch d'aquests, que et mesura la freqüència cardíaca i aquestes coses. És una aplicació que es diu Solaris, que podeu trobar a la web de que la Generalitat ha fet justament pel seguiment d'aquest eclipsi, que es diu eclipsi.cat. Llavors, aquesta aplicació que està per Android i iOS, que es diu Solaris, el que fa és fer un monitoratge de les teves dades biomètriques que capta el smartwatch per passar-les i destinar-les a projectes de recerca que el que volen fer és estudiar com canvien els paràmetres vitals de la gent quan està passant l'eclipsi. I és una cosa que és molt important en ciència, doncs, també conèixer una miqueta millor el nostre cos, i és per això que demanen a la gent que qui tingui aquests aparells s'ofereixi com a voluntaris. Una cosa que és simplement descarregar l'aplicació i s'han de donar els accessos necessaris, i llavors aquestes dades van destinades a la recerca biomèdica.
1: Perquè passen coses, no? Passen coses a la vida, a la natura, alguna coseta passa, quan el nostre propi cos detecta que alguna cosa està passant que és extraordinària, per dir-ho així, no?
2: Sí, clar, jo no sé, això ja... Això potser en podem parlar la setmana que ve quan tot hagi passat. Jo no sé fins a quin punt nosaltres des d'aquí ho podrem arribar a viure tant, perquè al final, a l'hora que passarà, a 9:15, més o menys ja s'estaria fent fosc. Ara, que de cop i volta a 12:00 es faci fosc, ben bé és una cosa que no és normal. Nosaltres, de nosaltres com les bèsties, els ocells, els gossos, els gats, no, això que no tenen aquesta racionalitat els hi costa, no ho entenen. Llavors... es veu que es posen a bordar, a nosaltres a nivell ens poden arribar a baixar una miqueta les pulsacions, no molt, eh? No hi haurà cap drama, però simplement és una cosa que és un fenomen curiós per estudiar i que ens ajudarà a entendre millor com funciona el nostre cos i quines implicacions pot tenir en biologia, tot i que és molt complicat que passi a la vida d'una persona més d'una vegada al lloc on està vivint.
1: Fins i tot hem sentit que els ocells es preparen per anar a dormir, no? Vull dir, que es va fent fosc i els ocells diuen, bueno, doncs el dia ja s'ha acabat, no? Per dir-ho així, no?
2: És que és això, és que estarem, el que dèiem al principi, estarem apagant el sol durant uns moments, llavors... és normal que la vida es prepari, doncs això, justament per anar a dormir.
1: Que anava a dir, no sé si et podem preguntar cap on aniràs per viure aquest eclipsi amb la intensitat que mereix de veure com surten els estels i que és efímer, no? Que de cop tornen a desaparèixer per després tornar a sortir a cap d'uns minuts, com aquell que diu, no?
2: Sí, jo personalment estaré a Reus. Jo aniré a Reus a veure l'eclipsi. També des de l'Institut de Ciències de l'Espai muntarem una pancarta, una pancarta, un estand allà, farem diferents xerrades informatives allà a l'eclipsi, que sí que cau dintre la franja de totalitat. I una de les coses que nosaltres portarem són aquests dispositius que us he portat aquí, que són els dispositius Light Sound, que és una campanya que va iniciar des de l'eclipsi que va haver-hi als Estats Units fa uns anys. Són uns dispositius que els han creat des de la Universitat de Harvard i són uns dispositius que permeten a les persones que són cegues o tenen un percentatge de visió afectat, els hi permeten sentir aquest eclipsi, perquè realment és una cosa que és molt visual, però aquest aparell els hi pot permetre doncs, fer més comunitat amb nosaltres amb un esdeveniment així. És un dispositiu que és un fotosensor, en el sentit que capta la llum que està arribant i emet un so en funció de la lluminositat que hi ha. Quan hi ha molta llum, emet un to, i a mesura que el sol es vagi tapant i es vagi enfosquint tot plegat, això anirà emetent un altre to. D'aquesta manera es pot percebre com va canviant, com es va tapant el sol. I nosaltres estarem allà amb gent de la ONCE de Barcelona i d'altres llocs que vindran fins a Reus. Llavors situarem uns altaveus perquè aquesta gent afectada doncs pugui també viure l'eclipsi.
1: Que és una cosa molt interessant, no? De que tothom pugui sentir, no? Vull dir que, i és molt interessant. Tenim aquí aquest aparell, ara li farem una fotografia. Bé, Pau, no sé, molt emocionat per aquest fenomen tan extraordinari, per dir-ho així.
2: Sí, home, sí, sempre és xulo. Ja no només pel fet d'una persona que s'hi dedica, sinó per la societat en general, un esdeveniment d'aquesta mena realment és una cosa que no passa cada dia i ben bé no passarà, no ens passarà mai més a la vida. Sí que és veritat que d'eclipsis n'hi ha, n'hi ha. Nosaltres estem parlant molt d'aquest perquè és el que ens toca a nosaltres a Catalunya. Sí que és veritat que al món n'hi ha més, n'hi ha almenys un parell a l'any. El que passa que, clar, tenir-lo aquí al costat de casa i poder-hi anar amb cotxe o simplement veure des del terrat de casa sí que és una cosa que no és habitual. Hi ha moltes ganes de veure'l i esperem que el temps no ens faci la guitza.
1: Això serà un tema per en Jordi Pérez, que avui ens ha parlat d'algun núvol, no? Ens ha parlat una mica de... Bueno, ja en veurem, que aquestes coses sempre passa aquesta famosa llei de Murphy, però vaja, en qualsevol cas... la llum d'atenuança doncs passarà igual, hi hagi núvols o no.
2: Això sí.
1: I el més... Vaja, crec que el més important és que els llocs on hi hagi aquest eclipsi, diguem-ne, total, doncs pugui tenir el cel ben clar pels que us hi dediqueu, que piqueu pedra, per dir-ho així, doncs que com a mínim tingueu aquest premi de veure'l en plenitud. Pau, ens agrada molt haver parlat amb tu, que ens expliquis d'una forma tan planera doncs, aquest fenomen, una mica la guia, no?, per viure'l, fins i tot apropant-nos fins a nivell a escala local, no? Per dir, mira, és que jo crec que d'aquí a aquí és el millor lloc per veure, per tant, t'agraïm molt aquests detalls. I, escolta, et preguntarem, doncs, quan hagi passat, com l'has viscut?
2: Perfecte, no tinc problema.
1: Com ha anat la cosa?
2: Molt bé.
1: Doncs avui hem parlat amb en Pau Grèvol, ell és pinedenc, investigador predoctoral de l'Institut de Ciències de l'Espai, està també a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, per tant una persona doncs, que és un especialista en la matèria, i avui l'hem tingut a Ràdio Pineda. Gràcies i molt bon dia, Pau.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 10. Notícies.
1: Els robatoris de coure fan disparar les incidències a Rodalies i afecten també la mobilitat al Maresme. Els robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord el primer semestre de 2026. Ho publica avui el diari La Vanguardia. Explica que darrere de moltes de les incidències que hi ha diàriament a Rodalies, hi ha també bandes especialitzades justament que fan aquests robatoris i ho fan amb rapidesa per sostreure el cable dels trens, sobretot dels rails. Això provoca avaries als sistemes de senyalització, també de telecomunicacions i d'electrificació. Un problema que preocupa especialment els usuaris del Maresme. Recordem, una comarca fortament dependent del servei ferroviari per fer desplaçaments, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. La Generalitat anuncia que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i, pel que fa al medi natural, en zones identificades com a potencialment aptes per la implementació fotovoltaica. Sobretot assenyalen la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial Plater identifica les zones més propícies per desplegar les energies renovables. Mentrestant, Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. Expressen el seu malestar per no estar informats, diuen, ni convidats a la presentació del conveni Maresme del Departament de Territori. Aquesta entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, però també de la fi dels peatges i l'oposició als laterals de la C32. Ara critica la manca de transparència i de participació ciutadana. Han tancat un local de menjar ràpid a Malgrat de Mar per greus deficiències sanitàries. Així ho ha informat la policia local de Malgrat de Mar. Ha anunciat també que va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns per un robatori. I un grup de cigonyes ha fet una parada a Palafolls durant el seu viatge de migració. El cel de Palafolls, per tant, doncs es va veure ben ple d'aquestes cigonyes mentre fan el seu recorregut migratori. Unes aus que sobrevolaven diferents punts de Palafolls, sobretot al voltant de la Tordera. I el Montpalau Team ha presentat el seu calendari d'activitats de tardor amb rutes de senderisme, de BTT, escalada o curses de muntanya. Ja té definit bona part de tot el seu calendari d'activitats, com diem, per la propera tardor. La primera activitat començarà amb la Festa Major, el dia 29, amb la correguda. Donaran així el tret de sortida a una intensa temporada de tardor. Hi haurà moltes rutes i activitats molt curioses que podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. Hi ha una fortíssima xafogor a tota la costa catalana, per tant, això, sumat a les altes temperatures, fa que la calor sigui molt i molt intensa. Per tant, situació de molta calor que continuarà també aquests propers dies. Una setmana que serà molt xafogosa en conjunt. Esto tindreu més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música. Nou bloc amb Maroon 5.

Li canta aquells amors que et fan sentir viva i a la vegada vulnerable davant d'algú que l'amor el percep. No sé com dir-te, com un desmaio, com un perill bonic. És el drop dead d'Olivia Rodrigo, que també fem sonar per tu avui dilluns, des d'aquí, des de...

Recordàvem els Foster the People amb el Pentatics de camí ja cap a 11:15, amb un dia més de sol i calor i també els colors de l'estiu, des d'aquí, des de Ràdio Pineda, que seguim compartint amb energia positiva un matí més per tu. Bé, posats a recordar, aquí tens preparat un èxit dels 90 amb Crystal Waiters, és el Gypsy Woman. A més, Laura Pausini, Justin Bieber, John Legend i molts més. Aquesta que et portarà molt bons records i que recuperem per tu aquest matí de dilluns a Ràdio Pineda. Què tal? Com ho portes? Bones vacances, si encara les gaudeixes i si està treballant, ànims.

Doncs aquestes cançons són les que ens fan més entranyables l'estiu, recuperant aquest èxit de Miqui Núñez de l'any 2024 amb un estil enèrgic, fresc i alhora també molt optimista, que és el que ens agrada aquí.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Són 3:15 del matí, això és Ràdio Pineda. Seguim compartint amb tu els colors de l'estiu. Bé, bona música, l'actualitat, els propers minuts, amb l'última de Bruno Mars, es diu I Just Might.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda.

I gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de Agenda Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Agenda Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: Són les 11. Notícies.
1: Els robatoris de coure fan disparar les incidències a Rodalies i afecten també la mobilitat al Maresme. Els robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord el primer semestre de 2026. Ho publica avui el diari La Vanguardia. Explica que darrere de moltes de les incidències que hi ha diàriament a Rodalies, hi ha també bandes especialitzades justament que fan aquests robatoris i ho fan amb rapidesa per sostreure el cable dels trens, sobretot dels rails. Això provoca avaries als sistemes de senyalització, també de telecomunicacions i d'electrificació. Un problema que preocupa especialment els usuaris del Maresme. Recordem, una comarca fortament dependent del servei ferroviari per fer desplaçaments, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. La Generalitat anuncia que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i pel que fa al medi natural en zones identificades com a potencialment aptes per la implementació fotovoltaica. Sobretot assenyalen la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial Plater identifica les zones més propícies per desplegar les energies renovables. Mentrestant, Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. Expressen el seu malestar per no estar informats, diuen, ni convidats a la presentació del conveni Maresme del Departament de Territori. Aquesta entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, però també de la fi dels peatges i l'oposició als laterals de la C32. Ara critica la manca de transparència i de participació ciutadana. Han tancat un local de menjar ràpid a Malgrat de Mar per greus deficiències sanitàries. Així ho ha informat la policia local de Malgrat de Mar. Ha anunciat també que va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns per un robatori. I un grup de cigonyes ha fet una parada a Palafolls durant el seu viatge de migració. El cel de Palafolls, per tant, doncs es va veure ben ple d'aquestes cigonyes mentre fan el seu recorregut migratori. Unes aus que sobrevolaven diferents punts de Palafolls, sobretot al voltant de la Tordera. I el Montpalau Team ha presentat el seu calendari d'activitats de tardor amb rutes de senderisme, de BTT, escalada o curses de muntanya. Ja té definit bona part de tot el seu calendari d'activitats, com diem, per la propera tardor. La primera activitat començarà amb la Festa Major, el dia 29, amb la correguda, donaran així el tret de sortida a una intensa temporada de tardor. Hi haurà moltes rutes i activitats molt curioses que podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. Hi ha una fortíssima xafogó a tota la costa catalana, per tant, això, sumat a les altes temperatures, fa que la calor sigui molt i molt intensa. Per tant, situació de molta calor que continuarà també aquests propers dies. Una setmana que serà molt xafogosa en conjunt. Esto, tindreu més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. I aquí t'ajudem a fer passar la calor i la xafogó amb bona música i, sobretot, amb energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: sinònim d'energia positiva, d'optimisme, de festa. La pegatina sempre nos tienes aquí. Igual que la ràdio, acompanyant-te com cada dia amb energia positiva, amb bona música, intentant doncs convertir en la jornada una mica més portable amb aquesta calor intensa que tenim també aquests dies. A punt, Megan Trainor.
1: It's the real difference between an adult and a child.

Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 12. Notícies.
1: El Departament de Salut alerta dels riscos de mirar l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció adequada. Novament ha fet una crida a la ciutadania perquè observi de forma segura aquest eclipsi solar total, recordem, d'aquest proper dimecres. És un fenomen astronòmic excepcional que serà visible des de Catalunya i que no es repetirà fins l'any 2180. Des de l'Alt Maresme serà visible gairebé en la seva pràctica totalitat, però en canvi quedarà una escletxa de llum. Això farà que no es faci fosc completament. Salut adverteix els riscos de l'observació directa de l'eclipsi. Recorda la importància d'adoptar mesures de protecció que siguin segures. Recordem que aquest eclipsi serà possible veure'l amb tot el seu esplendor a punts com ara el Camp de Tarragona, a l'Ebre, a una part de Lleida. En tot aquest sector sí que es farà completament de nit en fer doncs, que l'eclipsi ocupi el 100% de la superfície solar. Com diem, en el cas de l'Alt Maresme, serà gairebé la totalitat, però hi haurà una petita escletxa de llum que farà que no es faci de nit completament. Salut insisteix en els riscos de l'observació directa de l'eclipsi, per això demana fer servir exclusivament ulleres amb filtre solar que siguin homologades. Avui també us expliquem que la Generalitat estudia al·legacions del mapa de renovables Plate. Recordem que també en el cas de Pineda afecta en aquest cas la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. La coordinadora diu que no ha estat informada ni tampoc convidada a la presentació d'aquest conveni Maresme i denuncia que ha conegut els detalls només a través dels mitjans de comunicació. Aquesta coordinadora denuncia aquesta manca d'informació i en declaracions a Ràdio Calella ha lamentat que el govern no hagi comptat amb les entitats. A més, asseguren que no tenen cap informació pública que permeti saber quina és aquesta futura connexió de la N2 i la C32 en el cas concret de Calella. Per això demanen més informació i volen fer esmenes al projecte. Una notícia curiosa que ens arriba des de Palafolls. Un grup molt nombrós de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. Justament han parat a Palafolls, han fet servir les corrents d'aire calent i s'han establert durant força hores, com diem, a Palafolls, al voltant de la Tordera. Recordem, la cigonya és una au migradora que es desplaça entre l'Europa però també fins a l'Àfrica. Durant les èpoques migratòries és habitual veure les cigonyes en grups molt nombrosos. En aquest cas, han fet parada a l'Alt Maresme. I Tordera es prepara per la seva festa major. Del 14 fins al 26 d'agost, Tordera oferirà una cinquantena d'activitats amb propostes per totes les edats. Una festa major, com diem, que començarà aquest proper cap de setmana. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer també les propostes que us fa el Centre Excursionista de Pineda, el Montpalau Team, que presenta el seu calendari d'activitats per la tardor. Es manté la jornada de sol, calor, molta xafogor, el vent de llevant bufa la façana marítima i alleugera una mica la temperatura, però es manté la calor intensa. Per demà dimarts, també dia de sol, calor, bona mar. I el dimecres, que és el dia de l'eclipsi, hi haurà domini del sol, però justament al vespre poden aparèixer alguns núvols alts i la calor seguirà sent molt intensa. Veurem si finalment tindrà més incidència o no aquesta nuvolositat a l'hora de l'eclipsi. Estarem molt atents justament per aquesta qüestió. És tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Gràcies, Pep. Així és. Tota la informació, l'informatiu del migdia a la una. Seguim ara amb Malú.

És el nou èxit de Hugh Gallant. Ens agrada molt el rotllo que porta aquesta cançó, el Movings de Sun. Anem en camí cap a un quart d'una del migdia, això és Ràdio Pineda. Gràcies com cada dia per ser-hi, per acompanyar-nos un matí més. Col·laboració entre The Weeknd i Daft Punk, I Feel It Coming, apunta-me Alex Warren, Lost Frequencies, La Fumiga i molt

0: a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.

0: favorito.
1: Amant, amant, arribem gairebé a la una del migdia, cita amb l'informatiu. Jo ho deixo aquí, hem estat junts des de les 8 del matí fins ara. Com sempre, el meu nom és Olga Digues. A la una, l'informatiu del migdia, com dèiem, jo hi torno demà amb molts més continguts, molta més música i energia positiva. I segurament que més anamena. Que vagi

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Entrem en la setmana de l'eclipsi de sol, que recordem-ho, serà aquest dimecres al vespre, i el Departament de Salut ha emès un avís alertant dels riscos de mirar l'eclipsi solar sense la protecció adequada. Recordem, serà aquest dimecres 12 d'agost, un fenomen astronòmic excepcional que serà visible des de Catalunya i que no es repetirà amb aquestes característiques fins l'any 2180. Segons el Departament de Salut, mirar directament el sol sense la protecció pot provocar lesions oculars greus i, a més a més, irreversibles a la retina. El Departament de Salut ha advertit els riscos de l'observació directa d'aquest eclipsi. Recorda que només durant els pocs segons de la totalitat justament es pot mirar aquest eclipsi sense protecció. Però això només serà possible al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a una part de Lleida. A la resta del territori, inclòs el Maresme, l'eclipsi serà parcial. Hi haurà sempre una escletxa de llum. Caldrà utilitzar sempre la protecció adequada durant tota l'observació. Salut adverteix els riscos d'aquesta observació directa de l'eclipsi. Els especialistes recomanen fer servir només les ulleres homologades. Són ulleres que podeu trobar a molts punts. Davant de la previsió també de molts desplaçaments cap als punts d'observació del sud del país, Salut ha activat un pla especial de contingència. Hi haurà reforços a urgències i també al servei d'oftalmologia. Es recomana també planificar desplaçaments, protegir-se de la calor, hidratar-se correctament i extremar les precaucions per no provocar incendis forestals. Els robatoris de coure disparen les incidències a Rodalies i també afecten la mobilitat a la comarca del Maresme. Els robatoris de cable de coure de la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord. Hi ha 152 denúncies només aquest any, una dada que gairebé que duplica la de l'any anterior. El problema preocupa especialment els usuaris del Maresme, també, una comarca fortament dependent del servei ferroviari, sobretot per anar cap a Barcelona. Entre les causes d'aquest augment de robatori hi ha l'encariment del coure als mercats internacionals. L'elevada cotització del metall ha convertit les instal·lacions ferroviàries en un objectiu pels lladres. El Ministeri de Transport també treballa en una reforma del Codi Penal. Vol endurir les sancions relacionades amb el robatori del cablejat ferroviari. I la Generalitat de Catalunya informa que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis. Pel que fa al medi natural, les zones identificades com a potencialment aptes per la implantació fotovoltaica són la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Camp Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial per la implementació d'aquestes energies identifica les zones més properes i propícies per desplegar l'energia renovable. Aquest document confirma el paper limitat que té el Maresme, una comarca que presenta una contribució baixa en energia eòlica i també fotovoltaica, i en canvi és una de les comarques que més en gasta. Per Pineda, el planejament no preveu cap parc eòlic, assigna una capacitat fotovoltaica molt reduïda, sobretot vinculada als valors ambientals, massa forestal i també als pendents del terreny. Pineda es perfila, com dèiem, amb un municipi principalment consumidor d'energia, però que en canvi té poca capacitat de crear-ne. La Generalitat destaca que les al·legacions presentades pels ajuntaments, entitats o ciutadans han de servir per ajustar els resultats tècnics d'aquest pla. I a tot això, també avui destaquem que Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la N2. Asseguren que ho han conegut pels mitjans de comunicació i diuen que no han estat informats. L'entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, la fi dels peatges o l'oposició als laterals de la C32, però demanen transparència i també més participació ciutadana. Considera positiu que avancin les obres per pacificar la N2, però alerta que es continua prioritzant el vehicle privat. Segons aquestes entitats, les administracions no afronten amb prou profunditat el debat sobre la R1 de Rodalies o, per exemple, el transport públic. Doncs justament en declaracions a Ràdio Calella lamenten que el govern no hagi comptat amb les entitats que fa anys que treballen amb la mobilitat sostenible. Asseguren que no tenen informació pública. Volen conèixer en detall com volen resoldre la futura connexió de la N2 amb la C32 a Calella. Asseguren que volen saber quins criteris justifiquen aquesta actuació. I també afegim a aquesta hora que la policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid. La mesura s'ha fet efectiva després d'una inspecció que va detectar infraccions sanitàries a l'interior del local. Hi havia queixes de veïns, també excés de sorolls, l'incompliment sistemàtic també d'horaris d'obertura. Ara hi ha hagut una ordre judicial, també una detenció per part d'una persona que va fer un robatori també, en aquest cas, a Malgrat de Mar. I una notícia curiosa que es deixa el cap de setmana, perquè un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel de Palafolls va omplir-se de cigonyes. Sobrevolaven diferents punts del poble, també tota la zona de la Tordera. Recordem que aprofiten les corrents d'aire calent justament per guanyar alçada i poder fer el seu viatge migratori fins al continent africà. Són trajectes on fan milers i milers de quilòmetres. Recordem, hi ha exemplars doncs, que passen l'estiu aquí, però després, quan és hivern, doncs, se'n van ja cap a l'Àfrica. Les èpoques migratòries apleguen, com diem, centenars d'aquests individus. Ara han fet parada a Palafolls. Tordera es prepara per la seva festa major de Sant Bartomeu. Hi haurà fins a 12 dies d'activitats. Entre el 14 i el 26 d'agost, Tordera ofereix fins a 50 activitats diferents, propostes per a totes les edats i tots els gustos. Una festa major, per tant, que comença el proper divendres 14 d'agost, per tant, aquest proper cap de setmana. I mentrestant, el Montpalau Team, el centre excursionista de Pineda, ja ha fet públic el seu calendari d'activitats per la tardor. Hi ha propostes de senderisme, de BTT, escalada i també de curses de muntanya. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat, un trimestre doncs, molt intens d'activitats esportives i lúdiques. Molt interessats en conèixer la previsió del temps després de la calorada d'aquest cap de setmana. Jordi, quin temps ens espera?
1: Calor intensa, avui de nou màximes que podrien voltar els 29-30 graus aquí a l'Alt Maresme i amb domini del sol. Demà dimarts llevarem amb sol. A partir del mig matí, migdia, també podem aparèixer alguns núvols prims, alguns núvols mitjans, i demà tornarà a fer, doncs, això, un dia de sol i de calor d'estiu i bona mar. Demà els vents fluixos, de llevant xaloc, fluixos en conjunt. Dimecres, dia de l'eclipsi, domini del sol, en principi, també pot haver algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu, en exclusiva, la resta, a la tarda, vespre, poden aparèixer alguns núvols alts, núvols primers, però en principi no hauríem de, a priori, doncs, afectar la visibilitat de l'eclipsi. A veure si demà donem més detall, però podrien aparèixer a la tarda, vespre, alguns núvols de tipus alt. La calor apretarà de valent dimecres, intensifica la calor, vents fluixos, molt, molt bona mar. A l'igual que dijous, domini del sol, vents febles, brises, i la mar estarà molt tranquil·la, i segurament dimecres, dijous i divendres la calor es podria intensificar a Catalunya. Després que dilluns, avui i dimarts, afluixa una mica respecte a diumenge, però potser dimecres, dijous i divendres es podria intensificar i podríem pujar una mica les temperatures en algunes raconades. Ja mirem desvetllant els propers dies.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Són les dues. Notícies.
1: Els robatoris de coure fan disparar les incidències a Rodalies i afecten també la mobilitat al Maresme. Els robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord el primer semestre de 2026. Ho publica avui el diari La Vanguardia. Explica que darrere de moltes de les incidències que hi ha diàriament a Rodalies hi ha també bandes especialitzades justament que fan aquests robatoris i ho fan amb rapidesa per sostreure el cable dels trens, sobretot dels rails. Això provoca avaries als sistemes de senyalització, també de telecomunicacions i d'electrificació. Un problema que preocupa especialment els usuaris del Maresme. Recordem, una comarca fortament dependent del servei ferroviari per fer desplaçaments, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. La Generalitat anuncia que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i pel que fa al medi natural en zones identificades com a potencialment aptes per la implementació fotovoltaica. Sobretot assenyalen la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial Plater identifica les zones més propícies per desplegar les energies renovables. Mentrestant, Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. Expressen el seu malestar per no estar informats, diuen, ni convidats a la presentació del conveni Maresme del Departament de Territori. Aquesta entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, però també de la fi dels peatges i l'oposició als laterals de la C32. Ara critica la manca de transparència i de participació ciutadana. Han tancat un local de menjar ràpid a Malgrat de Mar per greus deficiències sanitàries. Així ho ha informat la policia local de Malgrat de Mar. Ha anunciat també que va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns per un robatori. I un grup de cigonyes ha fet una parada a Palafolls durant el seu viatge de migració. El cel de Palafolls, per tant, doncs es va veure ben ple d'aquestes cigonyes mentre fan el seu recorregut migratori. Unes aus que sobrevolaven diferents punts de Palafolls, sobretot al voltant de la Tordera. I el Montpalau Team ha presentat el seu calendari d'activitats de tardor amb rutes de senderisme, de BTT, escalada o curses de muntanya. Ja té definit bona part de tot el seu calendari d'activitats, com diem, per la propera tardor. La primera activitat començarà amb la Festa Major, el dia 29, amb la correguda, donaran així el tret de sortida a una intensa temporada de tardor. Hi haurà moltes rutes i activitats molt curioses que podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. Hi ha una fortíssima xafogó a tota la costa catalana, per tant, això, sumat a les altes temperatures, fa que la calor sigui molt i molt intensa. Per tant, situació de molta calor que continuarà també aquests propers dies. Una setmana que serà molt xafogosa en conjunt. Esto tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: El Departament de Salut alerta dels riscos de mirar l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció adequada. Novament ha fet una crida a la ciutadania perquè observi de forma segura aquest eclipsi solar total, recordem, d'aquest proper dimecres. És un fenomen astronòmic excepcional que serà visible des de Catalunya i que no es repetirà fins l'any 2180. Des de l'Alt Maresme serà visible gairebé en la seva pràctica totalitat, però en canvi quedarà una escletxa de llum. Això farà que no es faci fosc completament. Salut adverteix els riscos de l'observació directa de l'eclipsi. Recorda la importància d'adoptar mesures de protecció que siguin segures. Recordem que aquest eclipsi serà possible veure'l amb tot el seu esplendor a punts com ara el Camp de Tarragona, a l'Ebre, a una part de Lleida. En tot aquest sector sí que es farà completament de nit en fer doncs, que l'eclipsi ocupi el 100% de la superfície solar. Com diem, en el cas de l'Alt Maresme, serà gairebé la totalitat, però hi haurà una petita escletxa de llum que farà que no es faci de nit completament. Salut insisteix en els riscos de l'observació directa de l'eclipsi, per això demana fer servir exclusivament ulleres amb filtre solar que siguin homologades. Avui també us expliquem que la Generalitat estudia al·legacions del mapa de renovables Plater. Recordem que també en el cas de Pineda afecta en aquest cas la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. La coordinadora diu que no ha estat informada ni tampoc convidada a la presentació d'aquest conveni Maresme i denuncia que ha conegut els detalls només a través dels mitjans de comunicació. Aquesta coordinadora denuncia aquesta manca d'informació i en declaracions a Ràdio Calella ha lamentat que el govern no hagi comptat amb les entitats. A més, asseguren que no tenen cap informació pública que permeti saber quina és aquesta futura connexió de la N2 i la C32 en el cas concret de Calella. Per això demanen més informació i volen fer esmenes al projecte. Una notícia curiosa que ens arriba des de Palafolls. Un grup molt nombrós de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. Justament han parat a Palafolls, han fet servir les corrents d'aire calent i s'han establert durant força hores, com diem, a Palafolls, al voltant de la Tordera. Recordem, la cigonya és una au migradora que es desplaça entre l'Europa, però també fins a l'Àfrica. Durant les èpoques migratòries és habitual veure les cigonyes en grups molt nombrosos. En aquest cas, han fet parada a l'Alt Maresme. I Tordera es prepara per la seva festa major. Del 14 fins al 26 d'agost, Tordera oferirà una cinquantena d'activitats amb propostes per totes les edats. Una festa major, com diem, que començarà aquest proper cap de setmana. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer també les propostes que us fa el Centre Excursionista de Pineda, el Montpalau Tim, que presenta el seu calendari d'activitats per la tardor. Es manté la jornada de sol, calor, molta xafogor, el vent de llevant bufa la façana marítima i alleugera una mica la temperatura, però es manté la calor intensa. Per demà dimarts, també dia de sol, calor, bona mar. I el dimecres, que és el dia de l'eclipsi, hi haurà domini del sol, però justament al vespre poden aparèixer alguns núvols alts i la calor seguirà sent molt intensa. Veurem si finalment tindrà més incidència o no aquesta nuvolositat a l'hora de l'eclipsi. Estarem molt atents justament per aquesta qüestió. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 4. Notícies.
1: Els robatoris de coure fan disparar les incidències a Rodalies i afecten també la mobilitat al Maresme. Els robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord el primer semestre de 2026. Ho publica avui el diari La Vanguardia. Explica que darrere de moltes de les incidències que hi ha diàriament a Rodalies, hi ha també bandes especialitzades justament que fan aquests robatoris i ho fan amb rapidesa per sostreure el cable dels trens, sobretot dels rails. Això provoca avaries als sistemes de senyalització, també de telecomunicacions i d'electrificació. Un problema que preocupa especialment els usuaris del Maresme. Recordem, una comarca fortament depenent del servei ferroviari per fer desplaçaments, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. La Generalitat anuncia que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i pel que fa al medi natural en zones identificades com a potencialment aptes per la implementació fotovoltaica. Sobretot assenyalen la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial Plater identifica les zones més propícies per desplegar les energies renovables. Mentrestant, Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. Expressen el seu malestar per no estar informats, diuen, ni convidats a la presentació del conveni Maresme del Departament de Territori. Aquesta entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, però també de la fi dels peatges i l'oposició als laterals de la C32. Ara critica la manca de transparència i de participació ciutadana. Han tancat un local de menjar ràpid a Malgrat de Mar per greus deficiències sanitàries. Així ho ha informat la policia local de Malgrat de Mar. Ha anunciat també que va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns per un robatori. I un grup de cigonyes ha fet una parada a Palafolls durant el seu viatge de migració. El cel de Palafolls, per tant, doncs es va veure ben ple d'aquestes cigonyes mentre fan el seu recorregut migratori. Unes aus que sobrevolaven diferents punts de Palafolls, sobretot al voltant de la Tordera. I el Montpalau Team ha presentat el seu calendari d'activitats de tardor amb rutes de senderisme, de BTT, escalada o curses de muntanya. Ja té definit bona part de tot el seu calendari d'activitats, com diem, per la propera tardor. La primera activitat començarà amb la Festa Major, el dia 29, amb la correguda. Donaran així el tret de sortida a una intensa temporada de tardor. Hi haurà moltes rutes i activitats molt curioses que podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. Hi ha una fortíssima xafogor a tota la costa catalana, per tant, això, sumat a les altes temperatures, fa que la calor sigui molt i molt intensa. Per tant, situació de molta calor que continuarà també aquests propers dies. Una setmana que serà molt xafogosa en conjunt. Esto tindreu més informació d'aquí una hora.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda, formen part de gent de Pineda, és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de

0: Són les 5. Notícies.
1: Els robatoris de coure fan disparar les incidències a Rodalies i afecten també la mobilitat al Maresme. Els robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord el primer semestre de 2026. Ho publica avui el diari La Vanguardia. Explica que darrere de moltes de les incidències que hi ha diàriament a Rodalies, hi ha també bandes especialitzades justament que fan aquests robatoris i ho fan amb rapidesa per sostreure el cable dels trens, sobretot dels rails. Això provoca avaries als sistemes de senyalització, també de telecomunicacions i d'electrificació. Un problema que preocupa especialment els usuaris del Maresme. Recordem, una comarca fortament dependent del servei ferroviari per fer desplaçaments, sobretot cap a la ciutat de Barcelona. La Generalitat anuncia que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis i pel que fa al medi natural en zones identificades com a potencialment aptes per la implementació fotovoltaica. Sobretot assenyalen la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial Plater identifica les zones més propícies per desplegar les energies renovables. Mentrestant, Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. Expressen el seu malestar per no estar informats, diuen, ni convidats a la presentació del conveni Maresme del Departament de Territori. Aquesta entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, però també de la fi dels peatges i l'oposició als laterals de la C32. Ara critica la manca de transparència i de participació ciutadana. Han tancat un local de menjar ràpid a Malgrat de Mar per greus deficiències sanitàries. Així ho ha informat la policia local de Malgrat de Mar. Ha anunciat també que va efectuar una detenció la nit de diumenge a dilluns per un robatori. I un grup de cigonyes ha fet una parada a Palafolls durant el seu viatge de migració. El cel de Palafolls, per tant, doncs es va veure ben ple d'aquestes cigonyes mentre fan el seu recorregut migratori. Unes aus que sobrevolaven diferents punts de Palafolls, sobretot al voltant de la Tordera. I el Montpalau Team ha presentat el seu calendari d'activitats de tardor amb rutes de senderisme, de BTT, escalada o curses de muntanya. Ja té definit bona part de tot el seu calendari d'activitats, com diem, per la propera tardor. La primera activitat començarà amb la Festa Major, el dia 29, amb la correguda, donaran així el tret de sortida a una intensa temporada de tardor. Hi haurà moltes rutes i activitats molt curioses que podeu conèixer amb tot detall avui a radiopineda.cat. Hi ha una fortíssima xafogó a tota la costa catalana, per tant, això, sumat a les altes temperatures, fa que la calor sigui molt i molt intensa. Per tant, situació de molta calor que continuarà també aquests propers dies. Una setmana que serà molt xafogosa en conjunt. Esto tindreu més informació d'aquí una hora.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Entrem en la setmana de l'eclipsi de sol, que recordem-ho, serà aquest dimecres al vespre, i el Departament de Salut ha emès un avís alertant dels riscos de mirar l'eclipsi solar sense la protecció adequada. Recordem, serà aquest dimecres 12 d'agost, un fenomen astronòmic excepcional que serà visible des de Catalunya i que no es repetirà amb aquestes característiques fins l'any 2180. Segons el Departament de Salut, mirar directament el sol sense la protecció pot provocar lesions oculars greus i, a més a més, irreversibles a la retina. El Departament de Salut ha advertit els riscos de l'observació directa d'aquest eclipsi. Recorda que només durant els pocs segons de la totalitat justament es pot mirar aquest eclipsi sense protecció. Però això només serà possible al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a una part de Lleida. A la resta del territori, inclòs el Maresme, l'eclipsi serà parcial. Hi haurà sempre una escletxa de llum. Caldrà utilitzar sempre la protecció adequada durant tota l'observació. Salut adverteix els riscos d'aquesta observació directa de l'eclipsi. Els especialistes recomanen fer servir només les ulleres homologades. Són ulleres que podeu trobar a molts punts. Davant de la previsió també de molts desplaçaments cap als punts d'observació del sud del país, Salut ha activat un pla especial de contingència. Hi haurà reforços a urgències i també al servei d'oftalmologia. Es recomana també planificar desplaçaments, protegir-se de la calor, hidratar-se correctament i extremar les precaucions per no provocar incendis forestals. Els robatoris de coure disparen les incidències a Rodalies i també afecten la mobilitat a la comarca del Maresme. Els robatoris de cable de coure de la xarxa ferroviària assoleixen xifres rècord. Hi ha 152 denúncies només aquest any, una dada que gairebé que duplica la de l'any anterior. El problema preocupa especialment els usuaris del Maresme, també, una comarca fortament dependent del servei ferroviari, sobretot per anar cap a Barcelona. Entre les causes d'aquest augment de robatori hi ha l'encariment del coure als mercats internacionals. L'elevada cotització del metall ha convertit les instal·lacions ferroviàries en un objectiu pels lladres. El Ministeri de Transport també treballa en una reforma del Codi Penal. Vol endurir les sancions relacionades amb el robatori del cablejat ferroviari. I la Generalitat de Catalunya informa que estudia les al·legacions del mapa de renovables Plater. En el cas de Pineda, el mapa mostra principalment la possibilitat d'instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d'edificis. Pel que fa al medi natural, les zones identificades com a potencialment aptes per la implantació fotovoltaica són la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Camp Feliu de Manola. El mapa del Pla Territorial Sectorial per la implementació d'aquestes energies identifica les zones més properes i propícies per desplegar l'energia renovable. Aquest document confirma el paper limitat que té el Maresme, una comarca que presenta una contribució baixa en energia eòlica i també fotovoltaica, i en canvi és una de les comarques que més en gasta. Per Pineda, el planejament no preveu cap parc eòlic, assigna una capacitat fotovoltaica molt reduïda, sobretot vinculada als valors ambientals, massa forestal i també als pendents del terreny. Pineda es perfila, com dèiem, amb un municipi principalment consumidor d'energia, però que en canvi té poca capacitat de crear-ne. La Generalitat destaca que les al·legacions presentades pels ajuntaments, entitats o ciutadans han de servir per ajustar els resultats tècnics d'aquest pla. I a tot això també avui destaquem que Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la N2. Asseguren que ho han conegut pels mitjans de comunicació i diuen que no han estat informats. L'entitat recorda que va néixer de les mobilitzacions per la pacificació de la N2, la fi dels peatges o l'oposició als laterals de la C32, però demanen transparència i també més participació ciutadana. Considera positiu que avancin les obres per pacificar la N2, però alerta que es continua prioritzant el vehicle privat. Segons aquestes entitats, les administracions no afronten amb prou profunditat el debat sobre la R1 de Rodalies o, per exemple, el transport públic. Doncs justament en declaracions a Ràdio Calella lamenten que el govern no hagi comptat amb les entitats que fa anys que treballen amb la mobilitat sostenible. Asseguren que no tenen informació pública. Volen conèixer en detall com volen resoldre la futura connexió de la N2 amb la C32 a Calella. Asseguren que volen saber quins criteris justifiquen aquesta actuació. I també afegim a aquesta hora que la policia local de Malgrat ha procedit al tancament cautelar d'un establiment de menjar ràpid. La mesura s'ha fet efectiva després d'una inspecció que va detectar infraccions sanitàries a l'interior del local. Hi havia queixes de veïns, també excés de sorolls, l'incompliment sistemàtic també d'horaris d'obertura. Ara hi ha hagut una ordre judicial, també una detenció per part d'una persona que va fer un robatori, també en aquest cas a Malgrat de Mar. I una notícia curiosa que es deixa el cap de setmana, perquè un grup de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. El cel de Palafolls va omplir-se de cigonyes. Sobrevolaven diferents punts del poble, també tota la zona de la Tordera. Recordem que aprofiten les corrents d'aire calent justament per guanyar alçada i poder fer el seu viatge migratori fins al continent africà. Són trajectes on fan milers i milers de quilòmetres. Recordem, hi ha exemplars doncs, que passen l'estiu aquí, però després, quan és hivern, doncs, se'n van ja cap a l'Àfrica. Les èpoques migratòries apleguen, com diem, centenars d'aquests individus. Ara han fet parada a Palafolls. I Tordera es prepara per la seva festa major de Sant Bartomeu. Hi haurà fins a 12 dies d'activitats. Entre el 14 i el 26 d'agost, Tordera ofereix fins a 50 activitats diferents, propostes per a totes les edats i tots els gustos. Una festa major, per tant, que comença el proper divendres 14 d'agost, per tant, aquest proper cap de setmana. I mentrestant, el Montpalau Team, el centre excursionista de Pineda, ja ha fet públic el seu calendari d'activitats per la tardor. Hi ha propostes de senderisme, de BTT, escalada i també de curses de muntanya. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat, un trimestre doncs, molt intens d'activitats esportives i lúdiques. Molt interessats en conèixer la previsió del temps després de la calorada d'aquest cap de setmana. Jordi, quin temps ens espera?
1: Calor intensa, avui de nou màximes que podrien voltar els 29-30 graus aquí a l'Alt Maresme i amb domini del sol. Demà dimarts llevarem amb sol. A partir del mig matí, migdia, també podem aparèixer alguns núvols prims, alguns núvols mitjans, i demà tornarà a fer, doncs, això, un dia de sol i de calor d'estiu i bona mar. Demà els vents fluixos, de llevant xaloc, fluixos en conjunt. Dimecres, dia de l'eclipsi, domini del sol, en principi, també pot haver algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu, en exclusiva, la resta, a la tarda, vespre, poden aparèixer alguns núvols alts, núvols primers, però en principi no haurien de, a priori, doncs, afectar la visibilitat de l'eclipsi. Si demà donem més detall, però podrien aparèixer a la tarda, vespre, alguns núvols de tipus alt. La calor apretarà de valent dimecres, intensifica la calor, vents fluixos, molt, molt bona mar. A l'igual que dijous, domini del sol, vents febles, brises, i la mar estarà molt tranquil·la, i segurament dimecres, dijous i divendres la calor es podria intensificar a Catalunya. Després que dilluns, avui i dimarts, afluixa una mica respecte a diumenge, però potser dimecres, dijous i divendres es podria intensificar i podrien pujar una mica les temperatures en algunes raconades. Ja ho mirem desvetllant els propers dies. No matter what, no matter what.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 8. Notícies.
1: El Departament de Salut alerta dels riscos de mirar l'eclipsi solar de dimecres sense la protecció adequada. Novament ha fet una crida a la ciutadania perquè observi de forma segura aquest eclipsi solar total, recordem, d'aquest proper dimecres. És un fenomen astronòmic excepcional que serà visible des de Catalunya i que no es repetirà fins l'any 2180. Des de l'Alt Maresme serà visible gairebé en la seva pràctica totalitat, però en canvi quedarà una escletxa de llum. Això farà que no es faci fosc completament. Salut adverteix els riscos de l'observació directa de l'eclipsi. Recorda la importància d'adoptar mesures de protecció que siguin segures. Recordem que aquest eclipsi serà possible veure'l amb tot el seu esplendor a punts com ara el Camp de Tarragona, a l'Ebre, a una part de Lleida. En tot aquest sector sí que es farà completament de nit en fer doncs, que l'eclipsi ocupi el 100% de la superfície solar. Com diem, en el cas de l'Alt Maresme, serà gairebé la totalitat, però hi haurà una petita escletxa de llum que farà que no es faci de nit completament. Salut insisteix en els riscos de l'observació directa de l'eclipsi, per això demana fer servir exclusivament ulleres amb filtre solar que siguin homologades. Avui també us expliquem que la Generalitat estudia al·legacions del mapa de renovables Plater. Recordem que també en el cas de Pineda afecta en aquest cas la carena de Cal Oliver de Sitjar i un sector de Can Feliu de Manola. Preservem el Maresme demana més informació a la Generalitat sobre el projecte de pacificació de la carretera N2. La coordinadora diu que no ha estat informada ni tampoc convidada a la presentació d'aquest conveni Maresme i denuncia que ha conegut els detalls només a través dels mitjans de comunicació. Aquesta coordinadora denuncia aquesta manca d'informació i en declaracions a Ràdio Calella ha lamentat que el govern no hagi comptat amb les entitats. A més, asseguren que no tenen cap informació pública que permeti saber quina és aquesta futura connexió de la N2 i la C32 en el cas concret de Calella. Per això demanen més informació i volen fer esmenes al projecte. Una notícia curiosa que ens arriba des de Palafolls. Un grup molt nombrós de cigonyes ha fet parada a Palafolls durant el seu viatge migratori. Justament han parat a Palafolls, han fet servir les corrents d'aire calent i s'han establert durant força hores, com diem, a Palafolls, al voltant de la Tordera. Recordem, la cigonya és una au migradora que es desplaça entre l'Europa però també fins a l'Àfrica. Durant les èpoques migratòries és habitual veure les cigonyes en grups molt nombrosos. En aquest cas, han fet parada a l'Alt Maresme. I Tordera es prepara per la seva festa major. Del 14 fins al 26 d'agost, Tordera oferirà una cinquantena d'activitats amb propostes per totes les edats. Una festa major, com diem, que començarà aquest proper cap de setmana. I avui a radiopineda.cat podeu conèixer també les propostes que us fa el Centre Excursionista de Pineda, el Montpalau Tim, que presenta el seu calendari d'activitats per la tardor. Es manté la jornada de sol, calor, molta xafogor, el vent de llevant bufa a la façana marítima i alleugera una mica la temperatura, però es manté la calor intensa. Per demà dimarts, també dia de sol, calor, bona mar. I el dimecres, que és el dia de l'eclipsi, hi haurà domini del sol, però justament al vespre poden aparèixer alguns núvols alts i la calor seguirà sent molt intensa. Veurem si finalment tindrà més incidència o no aquesta nuvolositat a l'hora de l'eclipsi. Estarem molt atents justament per aquesta qüestió. És tot. Més informació d'aquí una hora.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors.

les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso: no em miris així, no em miris així.

0: Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda
1: 94.6
2: 94.6 FM.
1: És la una. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Ràdio Pineda.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.